són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa

0: tots els teus èxits. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Karol G.

0: Recicla. Tu acción marca la diferencia. El eco de los 40. Barcelona, 93.9.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Índigo, Lucho RK. Amb ells arrencàvem aquesta nova horeta a través dels 40, amb això que s'anomena el batxatón de la L. Donem la benvinguda en aquest matí de divendres, per fi, amb caloreta, clima d'estiu, i a la teva ràdio, lògicament, la millor música. De fet, de seguida deixem Màlaga i ens endinsem al Pacífic. Anem fins a Hawaii. Som-hi!
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Hola, què tal? Bon dia. Moment que obrim un àlbum que sé que t'encanta, que s'anomena The Romantics. Abans no acabi aquest 2026, n'arribarà un altre, que es dirà The Collaborations.

És una de les noves cançons d'aquests germans que arriben des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Són el Ginestar. Que s'anomena Mua, Mua, Mua. Una de les que trobaràs dins aquest gira tot igual que presentaven precisament aquest passat mes d'abril, Així hem superat en 5 minuts un quart d'11 a través de totes les emissores dels 40 repartides a Catalunya, també a Andorra, als 40.cat, i a través de la nostra aplicació per smartphones i tauletes, Des d'allà també es pots escoltar des d'on tu vulguis, des de la teva ciutat, faltaria més. Va, de seguida per aquí, Miley Cyrus o Bizarrap.

0: Amb una mica de funky brasiler, aquí estava aquest trio d'argentines que s'han convertit en les autèntiques reines del pop al seu país. Emilia, Tini, Nicki Nicole, això s'anomena Blackout, l'apagada, i així és com ens acostem perillosament cap a 11:15 del matí. Atenció, perquè ara deixem l'Argentina i anem a buscar a una altra reina del pop a casa nostra. Anem directes fins a Màlaga per escoltar l'Anna Mena i la Lola Índigo.
1: El més nou, els 40.
0: Atenció, que plegades han fet una col·laboració que ha trigat molt de temps a fer-la, dues artistes de la mateixa zona, i mai havien col·laborat. Petito es diu això.

Els 40, tots els èxits. Connecta amb Els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els

0: Estaríem parlant de que aquest 2026 torna a ser un any perfecte per la Shakira. Jo n'estic convençudíssim amb aquesta gira, amb aquesta residència que farà a Madrid del seu nou tour i amb cançons com aquesta del Mundial, aquest Die Die al costat de Burna Boy. Ara per aquí arriba un home que una vegada més ens ha deixat amb la boca ben oberta. Anem fins als Estats Units d'Amèrica.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Es diu Mr. Not It All. Una mica una cançó que parla de l'autosabotatge, en aquest cas, o el sabotatge d'altres persones que diuen o pretenen saber-ho absolutament tot, a nivell personal, a nivell d'amor. En definitiva, és la nova cançó del Teddy Swims.

0: Aquí estava la nostra visita a Aigua Freda, per escoltar ni més ni menys que els Catarres, la seva última proposta, la més estival, la més calenteta, per què no dir-ho, anomenada Diumenge sense drama. Escolta'm, i parlant de coses ben calentones, atenció amb el que arriba ara, és un fenomen no només de casa nostra, és un fenomen global.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Escrita per la porturriquenya Gale, per el Nico Cotton, també a la producció, i la mateixa Aitana. Això s'ha convertit en un èxit increïble. Superestrella. Què, ens la cantem plegats?
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

És la nova cançó de la de Tiana. Aquí estava la Vico, sí, sí, la mateixa de noche entera, amb això que s'anomena Tiramisú. La nova proposta estival, que és com una explosió de la serotonina. Sí, sí, és dins teu, eh? Quan sents aquell amor tan intens. Així de dolç està, eh? El tiramisú. De fet, és una de les postres que més m'agraden. I parlant de coses que més m'agraden, doncs de seguida per aquí anem a Nova York amb Bad Bunny o moltes més.

0: Then I want to talk about
1: Bring Your Love. Que bona que és, que bona que és. Jo crec que hauria de sonar més, moltes més vegades per omplir-nos aquest estiu d'energia, d'aquest bon rotllo, d'aquesta elegància que només té la reina del pop, que ha tornat en aquest 2026 amb un dishomenatge a aquell famós Confessions on a Dance Floor. Aquí estava Madonna i Sabrina Carpenter.
2: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
1: Opa, anem cap al migdia. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb més èxits. De fet, de seguida per aquí arriba la Lola Índigo i Lucho RK amb el Bachadón de la L i moltes més. Jo hi torno dilluns a les 10.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: suena Tota Rebaquets 2, a Lola Índigo, Lucha RK, la unió entre una de Granada i un de les Canàries. Així fa i funciona aquest el batxatón de la L. Què tal, com estàs? Bon migdia, família. 12 i 3, després del Víctor de la Torre, que ens hi posem en aquests dies d'estiu, en aquest 24 de juliol. A tots els que avui celebreu, aquí estem els de la ràdio.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Mira, avui, per exemple, aniversari del meu pare, així que també felicitats, a tots els que avui és l'aniversari. 12 i 4, migdia de la teva ràdio. Aquesta en Tame Impala, Jenny. Aquesta una de les bones, això s'anomena Dràcula. De seguida per aquí el De Paul, o també el Reik o Ariana Grande. Tots els favorits passen per la ràdio número 1 a tot el país. Bon dia, família. Bon divendres.

Així és com sona el teu divendres. És el tamarrat indiscutible de Bizarrap i Daddy Yankee. Aquesta supersessió que funciona molt bé, eh? A qualsevol festa. 12 i 20 minuts del matí. Al migdia del divendres sona molt bé. Amb ganes, sobretot, de cap de setmana. Molta gent que, per cert, avui també comenceu vacances. Per aquí a la ràdio hi ha uns quants companys que també tenen ja la motxilla preparada per sortir de vacances. De moment, aquí us acompanyarem. Estiguis de vacances o no, els de la ràdio no et fallem. Per exemple, per escoltar cançons que intenten refrescar-nos una miqueta, com aquesta que arriba. Això es diu El Ventilador, una cosa que no falla mai a les nostres nits. Aquesta banda, Neon Búhos i Mon DJ. Això és cançó d'estiu.

és una de les revolucions de la música del nostre país. Ja fa temps que ho és, eh? Aquesta va Rusowski amb un superhit que es diu Malibu, que segur que coneixes. El Rusowski, que està, per cert, estarà en concert al setembre a Barcelona al Festival B, el 17 de setembre, ja hi serà. I del Rusowski a Daniela Blasco, que estarà la propera setmana a la gira Els 40 Summer Live, que arriba a Catalunya. De seguida t'explico més detalls d'aquesta gira que aterra la setmana que ve.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: continua sent una de les més escoltades a tot el planeta, liderant la llista dels 40. És Shakira i Burna Boy, els dos junts en aquest Die Die, una de les històries potents d'aquest estiu, eh? Amb Shakira, que per cert continua amb la seva gira per Estats Units abans que no faci la seva residència a Madrid, eh? Que ja sabeu que li muntaran un estadi, un parc d'atraccions per ella sola i per tots els que hi aneu als concerts de la Shakira a Madrid, eh? Així engeguem aquest punt de la una. Una i quatre minuts. Què tal, com estàs?
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Així és com sona la ràdio el divendres a les portes del cap de setmana. Ell és Bruno Mars, amb un discàs publicat ara fa uns mesos. A principis d'aquest any es publicava el seu The Romantic. Això es diu I Just Might. És el Bruno. Just

Aquí estava Christina Perri. Hem posat el punt intens aquest matí. Ara mateix sonava el seu Human, una supercançó per rebre els Dani Six i Alice Kidd, aquests dos productors artistes de casa nostra que ja fa temps que ens regalen autèntics hits. Aquesta, això que es diu, que

Aquesta m'agrada. Cançó que fa estiu. Aquestes dues divas juntes per primera vegada. Ana Mena i Lola Índigo. El seu Petito va sonant amb una explosió increïble i, a més, una de les nostres favorites aquest estiu. Escolteu que estem entrant ja a la recta final d'aquest matí. Aquí preparat de seguida amb la Rosalia i la seva perla. Però abans, una mítica d'Ellie Goulding. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. El tram final sona així, els 40.

I mira, a Bezo ja sabem ja que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. I hi ha plans que tampoc vols viure només una vegada. A Bezo ja som molt de dir de tot una més. I acaba cantant en bucle, amb la finestra baixada i el volum ben alt. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt de Bezoya. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt, molt fort.

0: artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love, una de les cançons que s'amaga al Confessions, a l'últim disc de la Madonna, que és número 1 vendes a mig món. Que ha tornat en molt bona forma, eh? Ha estat increïble aquest treball de tornada, aquest homenatge a la música electrònica, a la pista de ball, a la dance floor, com diria Madonna. A bé, i avui arribem a les dues. Us deixo en bona companyia. Els Edis, si segueixen aquí, jo, si vols, ens tornem a escoltar el diumenge, i si no, la setmana que ve, el dilluns, encara estarem per aquí a la ràdio, eh? Soc Adrià Soler, bon cap de setmana, disfruteu-lo, fins dilluns, adeu.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorados
1: en España.

Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de

0: de Toyets, Bizarrap i Daddy Yankee, Álvaro de Luna o Taylor Swift, entre molts altres. Abans, la més nova de Teddy Swims, que es diu Mr. Know It All. Això és completament nou. Hola!
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Sou molts els que demaneu cançons, per exemple, la Sara, que diu: hola, Adrià, t'escolto des de Girona, em podries posar qualsevol cançó de La La Love You? M'encanten! I aquest estiu els aniré a veure en concert. Gràcies a vosaltres per connectar un dia més amb aquesta casa i per demanar-nos, per exemple, cançons com aquesta de La La Love You, que et poso la mitat de la mitat. Ara qui arriba és The Tallets, una de les últimes cançons que s'anomena Era Això i que, a més, em demanes també des de xarxes socials @40@AdriaOrtega a Instagram.
1: Aquí posem els èxits.

0: Aquesta és la Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia, protagonista dins la nostra fórmula musical en aquest 24 de juliol del 26 amb bones vibracions, amb bon ritme. És el cas de la que tinc preparada i a punt ja el mesó de Vico. Després del Nochentera i altres, arriba amb nou impacte internacional perquè es diu Tiramisú. Com a mínim, té bon gust amb els postres. A mi em flipa. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. La primera, 40. I número 1, els 40.

0: que aquesta és la cançó de l'estiu. Molts de vosaltres sí, i me l'esteu demanant des de les xarxes socials dels 40, arroba els 40, arroba Adrià Ortega, si vols, i també la llista d'èxits d'Abel 40, l'una protagonista dins les 20 millors. Elvis Crespo i Quevedo, es diu La Graciosa, camí de les 3 de la tarda, mica mica, al punt horari, i arribarem de la banda Rels B, també amb el End of Beginning, o per exemple, cançons de Katy Perry seran les protagonistes. Abraçades on siguis, on vagis de Catalunya, estem a divendres, avui és dia 24 del 7, últim cap de setmana del mes de juliol, amb ganes, amb ritme, i això no ens atura. Va, seguim.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40. Barcelona, 93.9.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. La primera. 40. I número 1. Els 40.

Una de les que més té posat en aquest 2026, sense cap mena de dubte, és aquesta que s'anomena End of Beginning i que ara mateix la recupero en aquest migdia del 24 de juliol. On siguis, on vagis, escoltaves a Relsby i aquesta que es diu End of Beginning juntament amb una de les clàssiques de Katy Perry amb el calent i fred, fred i calent, hot and cold, cold and hot. Sonant aquí des de la número 1 format musical als 40, número 1 a tot el territori, gràcies a les teves votacions i gràcies a escoltar-nos cada dia segons el darrer estudi general de mitjans. Gràcies.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.

Aquest és el nostre número de la setmana gràcies a les teves votacions, Adel, 40 a l'1. Tota aquesta setmana, number one repeteix respecte a la setmana anterior i també a l'anterior. És a dir, que porta 3 setmanes consecutives i durant la llista. La més important de tot el país és per Shakira i per Napoy amb el Dari Dari, la cançó del Mundial de Futbol Masculí 2026. Sobrepassem el punt de les 3 de la tarda, connectades i connectats aquí a través de la ràdio musical número 1 a tot el territori de la Madana Mena, també Banda Neon, Bus i Mo DJ.

creus que aquesta és la cançó de l'estiu 2026 a Catalunya? És molt possible, eh? El ventilador és Búhos, banda Neon i Mon DJ sonen Escàndol, camí de les 4 de la tarda, compartint tu i jo rima de números 1. Escoltaves també la villa de Ryan Castro i Capo. I ara aquí arriba, és Ed Sheeran amb el Think Out Loud. Les tenim totes 24-7, ja ho saps. Aquí no ens aturem. Va, que estem a divendres.

Cristóbal, Por un pendejo no se llora, Salud mi reina, Just You, la cançó original, i aquí te la proposem des dels 40, des del 40 al 1, a la llista de referència cada demà dissabte al matí. A partir de les 10 tindràs un nou reinici, així que si vols et pots connectar a aquesta ràdio als 40 i escoltar i reiniciar aquesta llista junts. A partir de les 10 i fins a les 2 al migdia amb el nostre company Toni.

0: Aquesta és la cançó d'Emil Moliner, que es diu Libertat, un dels himnes que també són aquí des de la nostra fórmula musical. No marxis o desconnectis, que a mi de les 4 de la tarda ens queda encara per sintonitzar aquí els 40 Mike Towers o Madonna.
1: Barcelona, 93.9.

Madonna, Sabrina Carpenter. La cançó es diu Bring Your Love, un dels èxits que més puja a la llista aquesta última setmana del 41. Veurem què passa demà dissabte. El repàs a la llista, l'èxit, sens dubte.

0: El batxatón de la L sona aquí als 40 en aquesta tarda de divendres. Per fi ha arribat el cap de setmana, on potser doncs, alguns agafen vacances o altres segueixen treballant. Sigui com sigui, aquí estarem sempre per posar-vos la bona música. I és que durant aquesta tarda passaran per aquí el Juan Magán i l'Omar Montes, el Bizarrap i el Daddy Yankee, la Vichy, el Fate, el De Paul, i entre moltes més, eh? Així que queda't aquí, als 40.
1: Als 40. Als 40. Pau García.
0: Però abans d'arribar un artista que passa per Madrid fa unes setmanes amb el seu The Romantic Tour. És el Bruno Mas, que ja està preparant un altre disc. I ara l'escoltem amb aquest I Just Might. Bona tarda des dels 40.

Així d'haver sonat el més nou de l'Au Gibert, és el seu amulet i sonava aquí als 40 en aquesta tarda divendres. Va, que estem engegant bé els motors del cap de setmana, eh? I és que res passant per aquí, Coldplay, Anna Mena i Lula Indigo o els Imagine Dragons, però abans arriba la Bizarrap Music Session número 0 de 66.

És la unió entre l'Anna Mena i la Lola Índigo en aquest Petito, una dedicatòria d'amor que passava per aquí en aquesta tarda de divendres, i és que és una d'aquelles col·laboracions més esperades. Finalment s'ha fet realitat aquest any 2026. Serà una cançó que s'inclourà en el pròxim àlbum de l'Anna Mena, i ara arriba La Graciosa i també Believer.

0: Blanca, el millor del pop. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits.

0: És l'artista de Sant Feliu de Llobregat, el Nil Moliner, que sonava el seu Nexo 01, Me Acuerdo de Ti. I és que el passat mes de maig va treure el seu darrer àlbum, que es diu Nexo, i si no te l'has escoltat, jo t'ho recomanaria, perquè té temacles com el que sonava aquí als 40. I en res, comencem l'hora de les 5 amb el Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, o el Teddy Swims i la Dua Lipa, tot això i més aquí als 40. Ah, ah, ah,
1: als 40.
2: Als 40.
1: Pau Garcia.

I a casa mai us poseu d'acord amb res, oi? La pel·lícula, un drama. Restaurant, 3 hores de negociació. I hi ha una excepció, que és PortAventura World. Aquell sí, aquell sempre, perquè PortAventura World és on tothom s'hi posa d'acord. I avui teniu l'oportunitat d'anar-hi, perquè sortegem entrades entre tots els oients. Truca ara al 93-344-1413. Repeteixo, 93-344-1413. I qui truqui més ràpid, doncs s'emporta les entrades. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.

0: tal.
1: Valentina, porta'm un crele.
2: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

És d'Aida i de Shakira i el Bernabéu sonant com el número 1 de la llista més important de tot el país per tercera setmana consecutiva. Veurem què passa demà en un nou repàs de la llista més important del país. Per una quarta setmana, veurem què passa. Així comencem una nova hora aquí, als 40 anys. Ressona per aquí la Vico, el De Paul, el Sebastián Yatra, o ara el més nou del Teddy Swims. Això es diu Mr. Know It All.

0: És la superestrella de l'Aitana. Són els 40 quan passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda. I en res per aquí, la Dua Lipa, la Vico o la Miley Cyrus. Però abans arriba el grup de Terrassa, que va començar el 2014 i des de llavors no ha parat de petar-ho moltíssim amb temaclars com el que ja arriba per aquí. És una de les cançons que segur que ho petarà aquest estiu. Això es diu Energia.
1: Els 40. Pau García.

És l'avi com el seu tiramisú, i aquí no li ve de gust un tiramisú ara mateix, eh? Jo la veritat és que m'aniria a Itàlia corrent i l'agafaria. És candidat a entrar a la llista. I ara per aquí passarà el Fate, que per cert va enxanar un concert aquí a Barcelona i ho va petar moltíssim. Sona amb el seu Luna, però abans Miley Cyrus i el seu Wrecking Ball.

0: als 40.cat. Connecta amb els 40.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Pain.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

És la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter en aquest Bring Your Love. I veurem què passa demà a la llista més important del país a partir de les 10 del matí, perquè estan actualment a la segona posició del Del 40 a l'1. Amb elles m'acomiado. Jo torno dilluns des de les 4 i fins a les 6 de la tarda amb molts més èxits aquí als 40. Adéu-siau, que passis molt bon cap de setmana. Adéu! Als 40, Pau García. Rock.

I atenció, perquè els 40 Summer Live torna aquest estiu amb dues cites imprescindibles. A Salou el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 de la nit al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro Druna, Leire Martínez,

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Els 40.cat.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat
1: 40.
2: Los 40.
1: Si suena en los 40, es un éxito.
3: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Tots els èxits, tot l'estiu, als 40.